Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

el sol ha salido a las 6 horas 18 minutos, se pondrá a las 21:04. La luna sale a las 19:44 y se pone a las 4:41. Está en fase de luna creciente. Información del tiempo. Menorca continuarà dins un període més calent del que tocaria per a final de maig. Una situació que ja arrossegam des de fa tota la setmana. Avui divendres serà probablement el dia de més càlid i d'aquest tram amb un ambient de ple estiu i valors que en el centre de Silla poden arribar a tocar els 31-32 graus. Aquest escalfament forma part d'una entrada d'aire molt càlid que afecta sobretot a la península, tot i que a Menorca també es noten els efectes, més moderats per la influència de la mà i el vent de component nord. De fet, la mà també reflecteix aquesta situació. El dia 27 de maig de 2026 es va rompre el rècord mensual de maig de temperatura a la Boja de Mó amb una màxima de 26,58 graus. Demà dissabte les temperatures baixarien un poc, però encara seguirem parlant d'un ambient càlid amb valors que poden rondar els 29 graus a les hores centrals del dia. El cel es mantindrà variable en nivolats i estones de sol. Diumenge no s'espera pluja destacable a Menorca, però sí un cel més carregat de nivolats, fruit d'un ambient una mica més variable dins l'entorn mediterrani. Dilluns la tònica seria semblant, amb més estones de sol, alguns nivolats i vent que tindria a girar a tramuntana en diferents punts de Silla. Mirant una mica més enllà, segons els models meteorològics, tot apunta que a finals de la setmana que ve podríem tenir una baixada de temperatures, acompanyada de possibles precipitacions. Encara queda bastant i poden haver-hi canvis, així que ho haurem de seguir amb atenció, però com a mínim ja es comença a veure una mica de llum en el final del túnel.

Bueno, pues se mos ha cruzat tot. Teníem una cridada. Nada menos que des de Mèxic mos estan escoltant. És de León, a Mèxic, en el centre de país. I nosaltres seguirem amb música. Me sap greu no haver pogut escoltar aquesta senyora.

0: Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Toni.
0: Com va, senyora?
1: Anar a comprar, anar a fer coses, la ràdio ha pujat. I una me diu que no és surèdica, la ràdio és castell, no? Jo.
0: Molt bé.
1: I la música molt guapa, Toni.
0: Molt bé.
1: Jo he sortit a les 7:30 d'aquí, eh? A la ràdio, voltat tot el poble, que he de caminar. Diu que camina 2 o 3 hores cada dia i així ve que fa força. Però no té gens, però bueno, a poc a poc.
0: Que camines bé, però va bé, tot?
1: Més caminador vaig.
0: Més caminador.
1: I clar, no puc anar sense caminador, si no volia. M'aguant. Quan va cal me sec i així.
0: Molt bé.
1: Vaig a comprar, ja no se compra dins el carro i així baixen. Has de trobar un parell, diu que va bé a les cases de compra, no t'ho pes. Sense casa no podia caminar jo.
0: Ja.
1: Però bé, les he fet i poc a dia me recuperaré, supòs. És que ja me'n vaig cap als 80 i són un guany. Són 74 ja que té que fer i són un guany ja. Bé, tu tens un quart més que jo.
0: Jo sóc més a prop dels 80 que tu.
1: Ja, perdó, se'n feia 74, ja. Passa dels anys, ja, sembla que passa. Bueno, un matí, molt bo. Tot i ser novel·la, no enrellem.
0: Molt bé, Juana.
1: Encara hi queda molt bo. Un saludo a tothom, eh?
0: Moltes gràcies.
1: A tothom. I ja està. I una abraçada per tothom.
0: Gràcies.

0: bon dia.
1: Hola, bon dia també.
0: Hola, tia, bon dia.
1: Bon dia, com va?
0: Estem bé.
1: Estem bé, però som el principal. Està bé, poder venir a la ràdio.
0: Sí.
1: I mos faig companyia.
0: Aquí
1: i una alegria. I una alegria de tant en fora que escoltin, eh?
0: Bueno, des de Mèxic.
1: Conta.
0: És una sorpresa.
1: Claro, jo ho trob. Oh, la ràdio es Castella estira.
0: Pues està, jo crec que molta gent te deu sentir, però clar, no telefonen.
1: Idò, claro, hi ha molta gent que no telefona. Idò, bueno, però sabem que escolten i ja va, també.
0: Sí, sí.
1: Eh que sí? Idò, molt bon matí, de música i, bueno, la novel·la ja la tenim que veu, menys mal.
0: Ara hi veu.
1: Ara hi veu, i ara vindrà tot el fandango.
0: Ara hi haurà divorci i hi haurà
1: sí.
0: De tot.
1: Sí, perquè tampoc no sap tot el que ha passat amb son pare. I hi haurà un bordell altra vegada. Però bueno, això almenys no ens fa estar aquí en tensió. Abans que passa, abans que dirà.
0: Abans que passa.
1: I ja tot molt bé, Toni. Saludarem. Bueno, em diré un beso a Toni. Saludarem a tothom en general, tothom que he saludat. I, bueno, i la cançó, pues, a mena una d'Ana Jurado, ara no la pot nomenar.
0: Rocío Jurado.
1: Ai, sé que sigui, m'és igual, que m'agrada ella.
0: Molt bé. La posarem.
1: I fes divendres, i un beso per vosaltres també, la Mari també.
0: Sí, sí, ella n'era ja.
1: Ella, oi, quan vaig sentir codets, vaig tenir un pot d'escarrufament.
0: Ah, però ja li va molt bé.
1: I no, sí, és molt bo, si s'ajuda la mà és molt bona, però jo la trob fredes més d'agost, quan hi més ara.
0: Ho hem de fer?
1: Sí, no, fa molt bé. Idò, un beso, Toni.
0: Gràcies, tia, un beso.
1: Fins divendres.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: no olvidaré yo jamás.
1: Bon dia.
2: Bon dia, hombre.
1: Hola.
2: Hombre, ara veig que ningú crida, dic, oh, mira, jo, matinera, cridaré.
1: Sí, sí,
2: ja.
1: No, no.
2: Jo espero una estona, però bueno, després dic més, mira. Jo també net, tia?
1: Sí, eh?
2: També net, ja.
1: Molt bé.
2: Però, i la veritat és que s'ha hagut tant de nedat a la mà com a la piscina, no està, no la trotges freda, no? En sèrio, calentant bastant, eh? Sí,
1: ho,
2: sí.
1: Ho diuen, que està calentat.
2: No, jo he quedat sorpresa, eh? Mm. La veritat és que he quedat sorpresa, perquè la primera vegada a la piscina dic, i beníssim, eh? Vull dir que ja t'he dit que vaig quedar sorpresa. I vaig nedar el dia que na mare i la teva germana que havia nedat, saps?
1: Sí.
2: Jo també, quan no puc el dia a la vegada, li anava a dir, jo també, mare, he nedat. I una altra cosa, vaig llegir el diari i n'hi ha una Frida, la teva neboda, eh?
1: Sí, la meva neboda és un crac.
2: Jo vaig dir, Frides no n'hi ha gaires, jo no en conec cap més, no sé si n'hi ha més. Però quan vaig llegir, jo m'agrada molt llegir les coses aquestes, estàs sempre amb Omir, de l'Uir, bé, Omir, dono una guada, que... i vaig veure, i vaig llegir el nom, i quan vaig veure Frida, dic, boi, això és la nebodera aquesta d'Antoni, que és un crac, eh?
1: No, sí, sí, va tenir premi, tia.
2: I m'ho dono l'enhorabona, de part d'en Rafael i meva, perquè això és una alegria que no m'ho han d'enganar, que per tothom qui la rep.
1: Sí que és bé.
2: Vale?
1: I ja això li va molt bé per tenir més
2: hombre,
1: punts.
2: Hombre, i tant, és una ajuda, hombre, i tant, no, o sigui, m'agradaria conèixer l'Ed personalment. Jo la vaig conèixer quan era més joveneta, quan venia, saps qui es vol, doncs mirava les carrosses allà, en el carrer que jo anava davant.
1: Sí.
2: La vaig veure unes quantes vegades, però imagina't tu ja.
1: Era petita.
2: Tu que poimut, eh? No. És igual, ja un dia potser la coneixeré.
1: Sí, que la veuràs.
2: En el diari ho vaig veure, però abans el diari ja ho saps, jo. No es veu molt així, però bueno. Seva, idò, ja està. Per na mare i tota sa família, i es té una bossa, un pai i sa mare, que l'enhorabona, vale? Ja.
1: Moltíssimes gràcies, Gertru.
2: Vale. I ahir també vaig tenir sa gran sorpresa, ella me va dir que t'ho diria, però jo ja, que t'he plegat tantes, t'ho diré jo. Jo passava per Cinto i anava de veres i així, i bo, m'aturo i veig una cadira, una aquí seu, i m'agiro i quina alegria vaig tenir. Va ser na Marga Pons Fortuny.
1: Ah, mira.
2: Amb una neta divina també de la muerte. Ojo. Aquesta no sé els estudis com va, però de física guapíssima també, vale. Cada un té el seu, no sé, també els estudis també és bona, eh? Però bueno, és bé, no, vaig estar molt contenta de veure-la. I van rellar una bona estona, va dir, demà li diré a Antoni, però quan jo he cridat primer Marga, ho he dit jo, que trobes?
1: Ja diria que ho sé.
2: Bueno, si escolta, ella dirà, ja m'ha passat davant d'aquesta, però van xerrar una estona, fins que va sortir de Cintor per dir coses, i ja van haver d'acabar, i van dir, bueno, ja ens veurem un altre dia, però vam estar molt, molt contentes totes dues. Perquè a part de que ens coneixem de sempre, i ella menys, perquè ella era molt més petita que jo, i jo era més amiga de les seves germanes, vull dir, l'havia vist igualment sempre. Però, bueno. I ara li enviaré una abraçada a la Melodita esperant que ens escolti, que pugui escoltar-nos. Una abraçada a la Melodita molt forta, que te vagi molt bé. I per tots els que escolten, que tinguin un bon cap de setmana.
1: Moltíssimes gràcies, Gertru.
2: I la criativa també és un crac, perquè, bueno, és que tot ho broda, el que diu. La veritat és aquesta. Vale, vinga, idò, me posaràs una cançoneta que tu vulguis i ja està. Avui no te l'han demanat en aquella, si la vols posar, però, bueno, també sempre la mateixa, me'n pots posar una altra, no passa res.
1: Ok.
2: Te trobes.
1: Ja veurem.
2: Vale, idò.
1: Veurem el que surt per aquí.
2: Muy bien, la novel·la va que xuta.
1: Va, gros.
2: Estamos en tensión, ja ho diu la tiativa. Nos estem en un moment que dèiem, i pensant en això no passàvem en res més, en tot el que mos foten en sa bossa de sa compra, ni res més. Ni tots els impostos aquests que mos posen, que mos surten de per tots els rincons. Però amb això són un nombre un. Creu-me que amb això són un nombre un, però per arranjar les seves coses són un... No vull dir el que anava a dir. Vale.
1: Val més sentir sa novel·la. que no sentiu l'ús
2: ho deixarem, ho deixarem així, eh?
1: Gràcies, Gertru.
2: Vale. Vinga, una abraçada, Sonia. Adéu.
1: Adéu. Bueno, pues na Gertru.

0: El cerezo rosa
1: feliz. Buen día.
2: Buen día.
1: Hola, Maruja.
2: Buen día. Abam, don la enhorabona de Sant Nepoda. No estic al corrent de la premsa, però sentint a Gertrudis i això, me l'ec, per el que hagi estat el premi, i estic molt, molt contenta, molt, perquè aquestes joventuts mos alegren la vida.
1: Sí, que és bé, mos donen moltes alegries, mos donen.
2: Me donen, sí, perquè a més, bueno, jo d'allà pels meus i per tots, gràcies a Déu tenim uns nets, nebuders, el que siguin, que tenen el cap molt ben amoblat. Sí, i els peus, entesa. I això és una gran cosa dins tot el que hi ha per aquests mundos de Dios.
1: Sí, que és bé. Sí.
2: Sí. Sí. Bueno, Toni, molt bon dematí. Estic molt contenta també d'aquesta cridada que ha vingut d'ultramar de tant en fora. Oh, llàstima que no s'hagi pogut sentir bé. Però bueno, ja és molt, ja és molt. Oh, hi ha gent que sap fer les coses. Jo me ve ben just amb el mòbil fer lo normalito, compti més fer una conferència. Però bueno, estic contenta.
1: I deu ser, quina hora deu ser allà, perquè ja... Hi ha 6 hores de diferència, almenys.
2: Allà devia ser encara és vespre.
1: És fosquet o sí?
2: Devia ser, crec que són 10 hores. No ho sé, sí, sí. Bueno, això vol dir, però, que escolten la ràdio a l'hora. Vale, a l'hora per ells bona.
1: Sí, sí.
2: I per, no, i per nosaltres també. Per nosaltres també. Per nosaltres també. Estic molt contenta, molt. Saludaré a tothom, tothom, tothom. A la Juana Plaza li diré, Juana, tranquil·la amb el caminador. Fa 14 anys que el duc i és un complemento de mi persona. O sigui que jo, bueno, fins ara, ara ja no res d'ara, he anat per tot, per tot, per tot, per tot, per tot. Mentre el cap mos dugui, les cames i el caminador, perquè pot també mos duen. Una salutació per tots de que teva i per tu, com sempre, un fort i carinyós abraç.
1: Moltíssimes gràcies, Maruja.
2: Sí, tots adeu.
1: Bon cap de setmana, adeu.
2: Adeu.

0: recuerdo.
1: Bon dia.
2: Pues tú.
1: Buenos días, Lucrecia. Dormir.
2: No.
1: Què dius avui, Adam?
2: Avui no dic res. Perquè no sé, tinc que dir ja que no puc dir res. Estic farta, ja ha de passar estiu.
1: Que vols que te digui una cosa?
2: Digues.
1: Ara he pagat l'aire condicionat.
2: No, l'aire condicionat jo, segons quin impostos, la nostra mateix, quan anava a cobrar, no m'agradava gens. Jo, m'agrada que hi hagi aire, que està bé, no?
1: I ara l'he pagat, dic, jo me refredaré aquí, no?
2: Però jo, quan me refredaré, al revés, jo estic farta de suar, i així que m'he tornat a anar al llit, i tornar a anar a aixecar.
1: No t'he veure molt, eh?
2: Home, no. Ahir principalment vaig veure 2 litres i pico.
1: No serà molt bo.
2: Però quantes vegades he de donar a...
1: Bueno, també.
2: A Buidoró.
1: Però bueno, també fa net.
2: No, perquè s'anara, diu, veu molt, és que ara quan m'aixec m'assembla que tinc un poc de vèrtigo, ja em vaig tenir una vegada, saps? I vaig davant de banda. I...
1: No has de caure, sobretot, eh?
2: Per això. I ara el garrot que jo duia, que me canadava molt, per els 3 dies el vaig començar a cercar, i penso que és el dia que ho vaig dur i no.
1: No saps on és?
2: O vaig posar... Oh, jo, estones, penso que el millor és el bec que tenim per que nostre, que tinc jo, que el millor se l'han dut. És desastrós. Però, bueno, si no hi ha res de nou, crec que la setmana que ve se l'enduran. Ja li dic, i com jo em mataré o tu em mataràs a jo. El que passa és que ell puig i es posa dret. I, bueno, el que li ve bé, quan no sé què li ve bé, pues, me vaig girar una butaca que tenen, que és d'ells, se l'han d'endur. Una vegada que devia pensar que allò devia ser qualcú, la va girar, i la va tirar, vull dir, que amb la força que va fer, la va girar i la va tirar en terra.
1: Quin ball.
2: I jo dic, i això que jo hagi de tenir les cadires de fora, damunt, el congelador, trobes si està bé?
1: No.
2: Sí, però és que si surt, per fer, se l'enguita ja.
1: No. L'animal aquest l'haurien de posar un... almenys un tancat.
2: Ell és que ja té una... té 2 tanques, em vaig dir. N'hi ha una que aquesta que la vol posar. I em va dir que tenia un tros. Que havia derrumbat un tros, no massa gros. I ho tinc que posar bé, perquè si no, es faltarà.
1: Això sí, també salten, també.
2: Allò, aquí no salta, perquè les parets són altes i després a la barrera hi va posar l'embrada d'aquesta perquè no pogués passar. Perquè si no, si ell pogués passar, vas pensar que pugiria. Però bueno, bé està. És senyal que no té res que li fa mal. O una cosa que sí que li fa molt. Que vulgui sol que no havia. Tan jove. Bé, de sentit de sa... Avui he sentit un bon tros de sa novel·la, però avui he sentit quan has començat a llegir el diari.
1: Sí.
2: I ara me'n tinc que anar, ja ho havia intentat, ja me'n tinc que anar perquè m'han de dur unes quantes coses i Un guixiat avui de capvespre, perquè després de capvespre fan més calor que mai. Aquí a Bescara avui fa una miqueta de vent. Ara, així dins disca nostra, hi tinc cobert per tot, per veure bé una miqueta de vent, com que diguem, jo te diré que un qui vengui per Sant Lluís o per la que ho fa, vent, no sé quin vent és, però no és de tramuntana, però tampoc és de llavets. Ja. Saludos a tothom, i que ho passin tot el més bé que puguin, i també la Manolita tampoc no l'ha sentit ara ja fa un quart de dies, igual que la Nida també sembla que va, que fuit, i qui més? I no sé qui més. No sé qui més. Ja ho veiem. Si hi ha més gent. Ara, saludos per a tothom. I en dormir, si no has a comprar, ara ho pot posar, pot agafar.
1: Vale.
2: Adéu. Vés per tothom, per la teva.
1: Gràcies. Na Lucrecia, ella. Fede, ara pots telefonar.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola.
1: Com m'has agafat a la primera? No m'ho puc creure.
0: I no telefona ningú.
1: Bé, però com que a vegades, quan fas aquesta que tu catejaves el telèfon, dic, a veure, si m'enganxara...
0: Idò.
1: I sí, m'ha la mar de bé.
0: Idò.
1: Bueno, com m'acontes, Adam, com m'acontes?
0: Que te cont? No te cont gaire cosa. Estic bé.
1: Com va anar l'excursió?
0: L'excursió, beníssim.
1: Ah, sí, m'agrada.
0: Sí.
1: Ho hagis passat bé.
0: Les excursions van bé.
1: Ai, tot el que sigui anar de cuergues, botides bé a van, és molt bo.
0: Passes una estona i ja està.
1: És clar. Bé, he sentit en Geltrú, bé, ja no te diré res perquè ell ja t'ho ha contat.
0: Sí, diu que us vau trobar allà i que tu te passejaves per allà, per Miguel de Veri, per allà.
1: No era res de seva, era a la botiga, el que jo era de fora, a Sintor.
0: Molt bé.
1: I va passar ella. Bé, jo m'agradaria saber com ho fa, eh? Per mi que va a Lourdes de tant en quant. Perquè
0: no,
1: jo,
0: ella...
1: mira, jo no l'havia vista des del dia de la Bereneta de la Pineda. I està, i em sembla que està millor. Està preciosa. Un sap de nervis.
0: Perquè...
1: I bé, van fer una xerradeta, van ratllar el tub, però bé, eh? Molt bé.
0: Espero que bé, perquè, clar...
1: No, van ratllar molt bé.
0: Que vos estima totes dues, eh? No...
1: Què és?
0: Que vos estim a totes dues, que no vos vull cap mal, que no...
1: No, van ratllar molt, molt bé de tu. I, bueno, bé, van passar l'estona i després ella se'n va anar i jo, la meva neta, pues, també me la vam anar a fer un refresquet.
0: Idò, ho vas fer molt bé, molt ben fet.
1: I això, ets la vida. Meua.
0: Me diu que tens una neta tan guapa.
1: Bueno, jo l'hi trob. Però és la meva neta. Però tothom ho diu, que és molt guapa.
0: Idò, ho deu ser.
1: Així que jo m'ho començo a creure. El que jo li dic a ella, que no s'ho cregui. Perquè si no, després se posarà pajaritos.
0: I per què no s'ho ha de creure, mesquina?
1: Bueno, Toni, saludarem a tothom. Me sembla que no sentim de ni, pot ser.
0: No. No et sentim de Nini.
1: Ni na Manolita?
0: Tampoc.
1: Bé, na Manolita, sí, ja no tornant te... tenir un poc fatudeta, Massina.
0: No telefona ningú avui.
1: Ai.
0: Avui no es poden queixar d'aquest telèfon ocupado.
1: No, mira, jo t'he telefonat.
0: Una senyora m'ha telefonat de Mèxic, avui de matí.
1: Això ha sentit. Olim, li haurà costat cap.
0: Per què?
1: Molt bé, perquè és car. Jo quan vaig a Mèxic, qui vaig telefonar? Telefonava aquí, quan va venir el recibo. El que passa és que a l'hora que t'ha telefonat, hi ha 8 hores de diferència.
0: Ai.
1: Però bueno, bé, que torni a enganxar.
0: Bé, ja deu fer la seva vida i a aquella hora deu escoltar la ràdio.
1: Ai.
0: I fa molt bé.
1: Bé. Ràdio Castell, escolta, de molt de puestos, eh?
0: Sí.
1: El que passa és això, que telefonar és complicat.
0: És més difícil.
1: Si amb internet, si amb meu, feix de tot.
0: Sí, que bé. Bueno. Això arriba a tot el món, ja ho veus.
1: Sí, no ho veus. Però pagues, clar, una musiqueta tan bona. T'han demanat unes cançons que jo també m'agraden. I ara, per mi, saludarem a tothom. Bueno, a tothom. I jo després es denomen. Perquè en Manolita,
0: sí.
1: Si m'ho escolta, una abraçada molt forta i ànimo. Ànimo ni on, com diuen. I bé, i a tot arreu. Jo no l'ho crec, que li telefoni, no m'agafes telèfon, des dia que va fer el cumpleaños, eh?
0: Sí, no el deus sentir.
1: Però, mira, ja la felicitaré l'any que ve, si Déu vol.
0: Ja.
1: I per tot el resto, pues, un saludo molt gros. I per a tu i la teva família, i la teva nineta, que ets anar a boda, que me sembla que... Ja he sentit, però no he sentit bé què és...
0: Li van donar un premi a la Universitat de les Illes Balears, va fer un concurs, i ella va tenir un premi.
1: Ala! Sí, no,
0: i li serveix per puntuar ara quan vagi a la universitat.
1: Això mateix. I ja se'n deu anar a setembre, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Ai, que molt que l'enyorareu.
0: No m'hi facis pensar, no m'hi facis pensar.
1: A certa vida. Bé, si tindràs un motiu per anar, si va a Barcelona o si va a Madrid, per fer qualque viatget.
0: Això ho farem.
1: Això, oi, s'ho de fer.
0: Sí,
1: vinga,
0: podem.
1: Toni, una abraçada molt grossa i saludos per tots els que vos escolten.
0: Gràcies, Margarita. Adiós.
1: Ai, de res, Antonio.
0: Adéu.

0: sombra y sol.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Antonio.
1: Hola.
2: Com va?
1: Bé, i vosaltres?
2: Bé, anem fent, no va malament. Ara ja fa bon temps, sí.
1: Qui?
2: S'anima, també. És alegre i sol i claredat, i va bé.
1: Clar que sí.
2: És mal, és que no podem anar a la platja quan anaven tots oberts i fer el que volien. Però bueno.
1: Bueno, perquè...
2: Ah, un dia seria millor la Pia Mosimena, però bueno, ja no és igual com antes, Antonio.
1: Clar.
2: Però bueno, això és la vida. Quan t'han pogut, t'han disfrutat i ara mos hem de conformar un poquet.
1: Així és.
2: Sí, però bueno, n'hi ha qui està pitjor.
1: També és bé.
2: Sí, mira, i així passant. Molt bon dematí, eh? Molt guapo.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies molt. La teva germana ve tothom, eh?
1: Tothom, tothom, sí.
2: Molt bé. Us salut també i que passis un bon estiu.
1: Moltíssimes gràcies.
2: I tu també, Antonio, aprofita, ara que ets jove.
1: Sí, ara que ets jove. Ara és hora, Pere meu.
2: Bueno, que ara ets jove, per l'amor de Déu.
1: Bueno, bueno.
2: He sentit na Marga, ara no he sortit jo, sabia abans un dia a mi mena, per aquí baix i faig una volteta. Jo tenc por per estar catada amb nen per aquí baix, perquè després no sé si pujaria, saps?
1: Ja.
2: Jo estic més amunt de Santa Eulària, estem un palat de baixa, però per davallar demà m'aniria bé, però després hi ha un pot de costeta per pujar i no m'empiix, saps? Tenc por. M'he covardat un poc, amb una guarda que hi és.
1: No, no hem de caure.
2: M'estic més estar que meva, i per dins es pati, i faig el que puc, faig el dinar, i... mig agull i mig dreta, perquè l'esquena em fa mal, i... però bueno, ho aclarim.
1: En Miquel, que no t'ajuda?
2: No, Miquel, al més, si està assegut i dorm. Ell diu, jo ho sent tot, no pagui res. Dic que tu dorms, per què? Això fa més que dorm molt, bé que molt, però bueno.
1: Bé, està.
2: Ell menja poc, saps? Però bueno, tampoc precisiam-ho, sí. Em agrit molt, si ho veig, no ho coneixeria. Jo a vegades me'l havia dit, no sembles tu. Diu, tu també, si ho dic tampoc, clar. Jo estic molt magre i ara estic grassa. I mira, i així va. Bé, va, ja. Salut a tothom, eh?
1: Gràcies, Tonyita, gràcies.
2: No, que tu ho dius a tothom, si és guai, si t'hi atiba a tothom. No ho creixi, eh? Que tu ho dius a tothom.
1: Molt bé, gràcies.
2: Vale, que passis un bon fin de setmana.
1: Igualment, vosaltres.
2: Gràcies, gràcies, guapo.
1: Vale. Adéu.
2: Adéu.

0: Bom dia.
1: Olá.
0: Olá.
1: Que faz?
0: Mira, aqui estive.
1: E eu também. Estive em Tracuina. Escutava de a rádio. Jo la posso quan vaig dins a Sona Maria.
0: Sí.
1: Na Maria Llebré, a Sardimbau.
0: Na Maria Moia.
1: Bé, tothom me diu això, però a vegades sembla que no vols dir el teu llinatge, o jo que sé. I estic orgullosa.
0: Claro.
1: Escolta, jo no sé ningú, però he pensat, dic, va, mare, cridaré. Perquè he anat a comprar, he anat darrere la roba. Escolta, és per tornar locos, eh?
0: Ai.
1: Però bé. Tot se pot aclarir.
0: Sí.
1: I avui fosquet encara m'aniré a veure sa que li diuen... no me surt. Això de... La trobada aquesta que hi ha aquí... la trobada. Les habaneres. Habaneres.
0: Ah, habaneres.
1: I això l'haré, perquè m'encanta. Què contes tu? Què contes?
0: Jo, poca cosa. Mira, aquí estem. Avui no...
1: Ah, sí?
0: Avui no telefona gaire gent.
1: Hombre, ara molta gent ja deu ser. Molta gent per cada cor. Per platges.
0: Sí.
1: O no? Bé, jo a platja i això no hi solec anar. Me pots dir que no ho entenc ben prou. Però t'he sentit, eh? I després has posat i nos dieron les 10 i les 11, no sé què.
0: Sí.
1: Que va ser una de sona que vàrem posar quan es va casar un fill o una filla, ara ja no me'n record, ara ja perdo un poc, eh? I vàrem ballar el meu home i jo, i després ja el darrer quasi no podia. Però bueno, vàrem a fer i sempre me'n recorda aquesta cançó. M'encanta. M'encanta cantada per ell, sí. Però bueno, el meu home que feia quasi 2 metres, jo que era més petit, quasi no me veien. Va ser guapo, però són records.
0: Mira, tot sa vida.
1: I ara dic, vaig a cridar-lo, ara que tens cosa un poc més aclarida, i ja està.
0: Molt
1: tot bé.
0: Bé, mira.
1: Tu tens bé, no? Perquè pots arribar i a la mà, o no?
0: Jo sí. Sí.
1: Mira, bé, jo me'n vaig a ser dutxa. I ja està, també. No, perquè, escolta, em fa de calor, eh? I avui encara fa un poquet d'aire, però el que és el sol, t'he tancat per totes les persianes i per tot.
0: Jo aquí dins avui no entenc de calor, no estic bé. Estic bé.
1: Vale, jo no he posat aire ni ventiladors ni res. Però, clar, tenc per tot obert amb les persianes tancades.
0: Sí.
1: Tancades, no. Però creus que el ressol no entra?
0: Sí.
1: I però, bueno, fa més bon estar. Clar, encara no he aturat, des que m'he aixecat. Idò, tot bé, però...
0: Tot bé, mira, aquí estem.
1: Sobretot això. I espero que tothom, molta gent que crida, que s'animin, no, ja t'ho dic, mira que són de platja o Calacorb, i bé que fan. Vinga, una abraçada molt forta.
0: Moltes gràcies.
1: I no mos deixis, no mos deixis tu, No perquè vinguis estiu ara, o sí?
0: No, jo no. No me'n vaig, ara no hi vaig de viatge, no.
1: És que de viatge jo tampoc hi aniria. Jo tampoc. Cosa per aquí, per Menorca i això.
0: Això sí. Qualque sortideta d'aquesta, sí, però...
1: Això sí. I així tot per les carreteres al tanto, que fa fredat.
0: Sí, que és bé.
1: Mira aquí, que va passar que la cor pel pena. Ai, bueno, que hi hagi salut i força.
0: Gràcies, Mari.
1: Una abraçada.
0: Que passis molt bé.
1: Igualment. Vinga.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Bueno, pues, na Mari Llebrés.

0: Gerd ist ein Dean Martin. I, bon dia.
1: I, da, bon dia, Tonio.
0: Com està, senyor Fede?
1: Com estic? Què vols que te digui? Mira, bé, molta calor fa, però bueno, és el temps i ja ho diu el refrany, cada cosa en el seu temps.
0: Que et sortit, sí.
1: He anat a fer una volta i ara m'ho hem retirat perquè a aquesta hora ja. I t'he escoltat, però bastanta estona, perquè he fet una volta petita.
0: Bueno.
1: I just per allò de dir, estirar un poc les cames, perquè si no després us sembla que no sabem caminar. I t'he escoltat, i un programa meravellós, el que t'he dit sempre, molt ben col·locat, molt ben expressat, sents un, sents altre, i passes l'estona. I sembla que així coneixes que tens la gent i que no ratlles amb ells de ser el que diuen i entretén molt, la veritat.
0: Sí, sí, sí, ja. Així és.
1: No, ja és bé. Perquè si no, arriba que no, en aquest temps que fa la calor, aquesta que no surts gaire i això, que no coneixeries ningú. I oi, així, pensa, mira, telefona fulano, ara telefona...
0: En canvi, avui era un dia que haguera pogut telefonar molta gent i estar...
1: Sí.
0: Una bona estona que no ha cridat ningú.
1: Que ho veus? Ja. El millor venen a nedar o que ho saps?
0: Sí, sí, pot ser ja.
1: Ja, i... Perquè, clar, el refrany ja ho diu cada cosa en el seu temps i diu cigales. Ja, m'alegra molt que ens facis el programa, ens alegra, diguem, la Carmen i jo, perquè mira, t'escoltam i ens ho passam bé. Per el que t'he dit, perquè mira, sents un i sents altre i d'aquí vull saludar a tothom de Ràdio El Castell, tothom qui escolta i tothom qui és sòcio, com aquell que dic sòcios, sí. Que és qui telefonam sempre i això.
0: Som com a sòcios.
1: Sí, sóc sòcio, perquè no fallen, no. I molt de gust que dona sentir-los, perquè mira, és ben igual que et vegis i que això i ja està, i mos fas passar un dematí entretingut i ameno, i ara això, ara allò, i ara allò altre, i mira, i així ho passam.
0: Molt bé, Fede.
1: No podem demanar res més, no, ja en aquestes altures. I no, repeteix, gràcies pel programa, un salut per tothom, i tu, cuida't, queda bé, Antonio, per molt d'anys, si no, després què? Jo. El refran diu que un home ben cuidat n'hi ha per anys.
0: Jo ho procuro, ara veurem quan se'n dura.
1: Sí, és el problema, que no ho sabem, eh? Jo, bé, va.
0: Per falta de cuidados no ho serà, no?
1: No, és el mateix, perquè tu ets un home, bueno, tu, nosaltres, quasi a la nostra edat ja procuram... Es cuida molt i procuram, però bueno, no, sempre hi ha falls, sempre hi ha... Però bueno, més o menys, ja no fas els estragos que feies quan eres jove i hi ha més calma i això allarga, tot això allarga. I doncs, Antonio, un abraç, un saludo molt, molt cordial per tota l'audiència, per tothom. I tu, gràcies pel programa.
0: A vosaltres també, per sentir, sempre.
1: Sempre estem escoltant. Aleluia, guapo.
0: Vinga, una abraçada. Adéu.
1: Gràcies igualment per tu. Adéu.

0: Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.
1: Igual si nos equivocamos ahora.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Guia és un programa dirigit i presentat per Nadelina Gómez. Els divendres de les 19 a les 21 hores a Ràdio Es Castell. Emissora municipal que es troba en el 103.4 de sa freqüència modulada. Guia és un programa on la música, la literatura, els costums, la història es ratllarà d'allò que ja no te'n recordaves i que dus escrit en la gent de la teva humanitat. Guia és la nostra mare, el nostre món i el que som per ella. Mare Guia.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

del no-res sorgí Gea, terra mare, origen de tot. Fèrtil i protectora ens oferí una llar, a muntanyes, rius, cel, mar, aire, animals, aigua, foc i vida. Es mostrà la seva bellesa, des dels astres, blava i blanca, a la nit plena de llumins. I els seus fills amants aprengueren el seu himne, el cantem a cada estació, a cada àtom, a cada cèl·lula, amb aquest cosmos que som. I dansem per a Gea, en la suavitat del zèfir, en la fúria de l'huracà, en el dia i la nit que som des del principi. Beneïda siguis, Gea. Beneïdes les teves criatures i els humans, les races i les llengües que bufa el vent dels segles en una nau de Balam.

fins aquí aquest programa de Gea. Acabam amb la Niña Pastori, aquesta gitana. Y no pidas permiso. Las alas son tuyas y el cielo no es de nadie. Molt bona nit.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.